Sí, estem així. Hola, què tal? Molt bon dia. Avui és divendres, és 31 de juliol. És un dia molt gran per a molts municipis. Per exemple, per a Aielo de Malferit. Avui fem el nostre Hoy por Hoy en directe. Municipis com, per exemple, Otos, Guadasséquies, Rugat, Benicolet, van donar inici ja als seus dies grans. I ho faran amb aquest temps.

0: I com bé sabem, la calor continua sent intensa al llarg d'esta jornada des de la Vall d'Albaida. Una jornada que començarà amb el cel ras i presència de pols en suspensió, encara que de cara a última hora de la vesprada podria créixer nuvolositat d'evolució, amb una baixa probabilitat d'algun ruixat o tempesta. Les temperatures es mantindran en valors molt elevats, a Ontinyent s'espera una màxima de 41 graus. L'avís és de color groc. El vent bufarà fluix i variable al matí, girant de component oest al llarg del migdia. Recordar-los que en aquests moments la temperatura Ontinyent és de 22 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 24. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 21 a Aielo de Malferit i 23 al Palomar.
1: Ja estàs preparat per a les festes d'ahir? Cal agafar forces. Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Ens la conquesta del castell i molta, molt, no deixes que toco i vine a viure-ho.
2: Hay momentos que lo cambian. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. De Total de Sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación.

0: ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
1: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacíficoaudi.com.
2: Dispositivo especial per a la Setmana Gran de Moros i Cristians, que tindrà lloc del 16 al 24 d'agost. Així com els dies previs, la reunió de coacció amb la societat de festers, policia local, policia nacional, protecció civil i els diumens municipals per plaçar actes, estalls de els horaris i tots els servicis necessaris. La regidora de festes, Àngels Muñoz, ha destacat que els preparatius impliquen la coordinació de centenars de persones entre personal municipal i extern per garantir que les festes es desenvolupen amb normalitat. A més, ha fet una crida tant al veïnat com a les persones visitants perquè gaudisquen de les festes amb civisme, respectant la convivència i fent-ho un responsable dels espais públics i del mobiliari urbà. En un dia on Ontinyent estrena avui la nova residència de la Beneficència, que culmina el trasllat al nou edifici del barri del Llombo. Les noves instal·lacions quasi dupliquen la capacitat del centre, passant de 41 a 97 places, i ofereixen espais més amplis, moderns i adaptats a les necessitats de les persones majors. L'actuació ha suposat una inversió pròxima als 9 milions d'euros, amb finançament de diverses entitats. I esta mateixa setmana, la Generalitat ha aprovat una subvenció de més de 100.000 euros per a equipament. L'alcalde Jorge Rodríguez ha destacat que el projecte obri una nova etapa en l'atenció a les persones majors d'Ontinyent. I altre espai de la capital de la Vall d'Albaida, que està encetant la seva particular nova etapa, és el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. Com bé saben, a principis de setmana es va aprovar una inversió de prop d'1,2 milions d'euros per completar la seva museografia per part de la Diputació de València. I ahir, al nostre Hoy por Hoy, vam parlar amb el director de l'Etno, Joan Seguí, que va explicar que aquest projecte és fruit del treball conjunt desenvolupat durant els últims anys entre el museu, l'Ajuntament i la Fundació del Museu del Tèxtil. Seguí ha destacat que la museografia permetrà donar contingut als espais expositius amb recursos audiovisuals, interactius i peces patrimonials. L'escoltem.
3: Crear. I creem el discurs, un discurs, una història en tres dimensions dins, i és una història que ha de ser atractiva, que ha de ser moderna, que ha de ser identitària, que li ha d'agradar, és un equilibri, és difícil, li ha d'agradar i ha de ser suficient per la gent que ho ha viscut, la gent del, en este cas d'Ontinyent o de la comarca, que coneixen moltíssim perquè ha sigut la seva vida. No ens enganyem i està en l'ambició nostra que sigui una història internacional.
2: Pel que fa als pròxims passos, s'ha pensat que ara s'iniciarà la licitació dels treballs de museografia i una vegada executats el museu podrà afrontar la seva fase final abans de l'obertura definitiva al públic.
3: Imagina que l'any passat l'estiu és la licitació i quan aquesta licitació es resolga tinguem una empresa que concrete el disseny museogràfic que s'ha fet, és només produir. Home, jo espero que per la primavera del 2027 això ho puguem tindre. Seria l'objectiu, poder tindre el museu amb les portes preparades per obrir i rebre públic. No sé, afinar-te més, perquè aquestes coses sempre, òbviament, són coses complexes i demés, però jo crec que la primavera 2027 és un objectiu realista.
2: Ho apuntem a l'agenda. Primavera de 2027. Són les 7:26. En una estona de les Galo de Malferit.
4: Por hoy un tinyent Vall d'Albomàs Marín.
5: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'on tinyent la veiem assegudes. Te ho jure.
6: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
5: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
6: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de Moros i Cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
7: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: És un missatge que recordo que el Consorci Provincial de Bombers de València va donar per controlat un incendi de vegetació declarat ahir a Aielo de Malferit, en el qual van intervindre dues dotacions del Parc d'Ontinyent, bombers forestals de la Generalitat i personal tècnic del Consorci. L'alcalde, Cristian Verdú, ha explicat que el foc s'ha originat en una zona agrícola quan una persona estava utilitzant una desbrossadora, una activitat prohibida amb l'actual situació d'alerta 3 per risc extrem d'incendis. L'escoltem.
8: Ha sigut en un àrea agrícola. El home major, tota la bona voluntat, segons diu, no, pues, estava intentant fer com un tallafoc al voltant d'on té la llenya, perquè s'anava

0: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
1: Hay una noticia que les contamos a esta hora y que en cierta manera enlaza con lo que está pasando en Ceuta. La Fiscalía se mueve contra el gobierno de Aragón por retirar la paga de 17 euros semanales a los menores extranjeros no acompañados que tiene tutelados. Es una medida que ha tomado Vox en aplicación de su ideario xenófobo. Marilo Lourido.
2: Dos fiscales especializados, la de menores Teresa Gisbert y el de delitos de odio Miguel Ángel Aguilar, han abierto sendos expedientes gubernativos. Están trabajando conjuntamente en el tema. Han pedido a la consejería toda la información sobre la polémica decisión y cómo la justifican. Con los fiscales de Zaragoza estudiarán la posibilidad de denunciarla ante los tribunales por presunto delito de odio y por desprotección al ser contraria al interés superior del menor. El consejero y vicepresidente, el líder de Vox, Alejandro Nolasco, ha suprimido solo a los menores extranjeros no acompañados la ayuda semanal de 17 euros que se da en todos los centros tutelados. Dice que es una propina y que ahorrará 180.000 euros al año para hacer plazas de residencias de mayores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidió hace unos días la intervención de la Fiscalía por considerar racista y repugnante la medida.
1: Hemos llegado a las 8:20, las 7:20.
0: Ayuntamiento de Valle del Albaida. Tomás Marín.
3: Hola, que avui és divendres, és 31 de juliol, últim dia d'aquest mes. I allò lo de Malferit, Benicolet, Guat Rugat i Ot. Són només 5 dels municipis que ja viuen o estan a punt de viure els dies grans de les... Hem estat parlant amb ells al llarg de tota la setmana i la il·lusió es respira en cada racó. Hi ha moltes ganes d'eixir al carrer i gaudir d'unes jornades que han estat molt esperades durant tot l'any. Però, com sempre diem, la festa també ha d'anar de la mà de la responsabilitat. Ahir mateix, la comarca va tornar a viure un esglai fortet amb un incendi. I les altes temperatures ens obliguen a extremar les precaucions, especialment en eixir activitats a l'aire lliure. Perquè sí, toca gaudir, clar està, eh? Però sense perdre de vista que els termòmetres poden frenar onada de calor. Amb això, us conto quin és el temps per avui. Perquè la jornada començarà amb el cel ras i presència de pols en suspensió, encara que de cara a última hora de la vesprada podria créixer nuvolositat d'evolució amb una baixa probabilitat d'algun ruixat o tempesta. Les temperatures es mantindran en valors molt elevats, a Ontinyana de 41 graus, mentre que la EMET manté activat l'avís groc d'altes temperatures a l'interior sud de la província de València entre la 1 del migdia i les 9 de la nit. A la Vall d'Albaida fregarem o superarem eixa marca dels 40 graus. El vent bufarà fluix i variable al matí, girant a component oest al llarg del migdia. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 24 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 20 i els 25. I, com sempre, us donem dos exemples. Tenim 22 a Pinet i 23 a la Pobla del Duc.
4: Ja estàs preparat per a les festes d'Aielo? Mira, que... Perquè de l'1 al 4 d'agost esclaten les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que t'ho conten i vine a viure-ho.
5: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacificoaudi.com.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: I com he parlat de festes, aprofite per contar-los que Ontinyent ja prepara el dispositiu especial per a la Setmana Gran de Moros i Cristians, que tindrà lloc del 16 al 24 d'agost, així com els dies previs. L'Ajuntament ha celebrat una coordinació amb la Societat de Festes, Policia Local, Nacional, Protecció Civil i els diferents departaments municipals per planificar els actes, els talls de carrers, els horaris i tots els servicis necessaris. La regidora de Festes, Àngel Muñoz, ha destacat que els preparatius impliquen la coordinació de centenars de persones entre personal municipal principal i extern, per garantir que les festes es desenvolupen amb normalitat. A més, ha fet una crida, tant al veïnat com a les persones visitants,

0: perquè gaudisquen de les festes amb civisme, respectant la convivència i fent un ús responsable dels espais públics i del mobiliari urbà. En un dia marcat en roig el calendari de les nostres persones majors, per continuar endreçant avui la nova residència de la Beneficència, que culmina el trasllat al nou edifici del barri del Llombo. Les noves instal·lacions quasi dupliquen la capacitat del centre, passant de 41 a 97 places, i ofereixen espais més amplis, moderns i adaptats a les necessitats de les persones majors. L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Encio, a les persones majors d'Ontinyent. I a so de les noves etapes, pot contar-los que també s'ha iniciat una d'aquestes al Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, després de l'aprovació a principi de setmana d'una inversió de més d'un milió d'euros per a completar la museografia d'Ontinyent. Joan Seguí, que ens va explicar que aquest projecte és fruit dels últims anys entre el museu, l'Ajuntament i la Fundació del Museu del Tèxtil. Seguí ha destacat que la museografia permetrà els espais expositius amb recursos audiovisuals, interactius i peces patrimonials. L'escolten en declaracions a Ràdio Ontinyent.
1: Creem el discurs, un discurs, una història en tres dimensions dins, és una història que ha de ser atractiva, que ha de ser, ja, que li equilibri, és dir, agradar, i ha de ser suficient per a la gent que ho ha viscut, la gent del, en aquest cas d'Ontinyent o de la comarca, moltíssim, perquè és la no ens enganyem, i és ambició nostra, i una història internacional.
0: I en un minut us parle de l'esglai que esmentava al principi d'aquest matinal. Són les 8 i 25.
2: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
3: Escolta, Carmen, que no et passe com l'any passat, que enguany l'entrada d'Ontinyent la veiem assegudes, te ho jure.
4: No ens quedem sense la nostra cadira. El dijous 30 de juliol, a les 10 del matí, s'obri la venda de les 10.000 localitats a interticket.es.
3: I si no, a partir del 17 d'agost anem juntes al Museu Fester a comprar-les presencialment.
4: Viu l'espectacle en primera línia de l'Almatxa Daniel Gil. Festes de moros i cristians d'Ontinyent. Declarades d'interès turístic internacional.
5: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de tu acción, marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio, avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: Bé, aquesta recomanació, perquè el Consorci Provincial de Bombers de València va donar per controlat un incendi de vegetació declarat ahir a Aielo de Malferit, en el qual van intervindre dues dotacions del Parc d'Ontinyent, bombers forestals de la Generalitat i personal tècnic del Consorci. L'alcalde Cristian Verdú, en declaracions a Ràdio Ontinyent, va explicar que el foc es va originar en una zona agrícola quan una persona estava utilitzant una desbrossadora, una activitat prohibida amb la situació actual d'alerta 3 per risc extrem d'incendis. L'escoltem.
6: Ha sigut en un àrea agrícola, el home major, tota la bona voluntat, segons diu, no, pues, estava intentant fer com un tallafoc al voltant d'on té la llenya perquè s'anava de viatge i bueno, no ha tingut una altra ocurrència que agafar la desbrossadora i el que li s'ha calentat i el deixar-la en terra, deixant-se's la pinotxa i els danys no han sigut més que el seu marge, afortunadament.
0: I no va ser tan sols un esglai. Ha informat a CIF Mariola Verda que va haver una falsa alarma d'un incendi a Bocairent ahir de vesprada, al quilòmetre de Bocairent a Alcoi. Continuem al nostre matinal. L'any que ve és important per a Fontanar dels Alforins perquè celebrarà el 2026 centenari de la seva Constitució com a municipi. L'alcalde Julio Biosca s'ha reunit amb el president de la Diputació, Vicent Montpó, per demanar la col·laboració de la institució en els actes commemoratius. Entre les iniciatives previstes hi ha l'edició d'un llibre sobre la història del poble, la recuperació de símbols locals i la creació d'una partitura per a l'himne de la patrona. Escoltem a Julio Biosca, el primer edil.
7: Notem i sentim el recolzament i l'esperit del poble que vol, diguem, que aquesta data siga significativa. Aleshores, és com una reafirmació de l'interès que tenim per fer que el nostre present com a poble siga el que és molt bo, però que el nostre futur, diguem, que no siguin només 100 anys, sinó que siga molt més. Aleshores, i la suma de tota la participació, la implicació, diguem que ens reafirma com a identitat de poble que som.
0: En l'últim minut, anem amb l'agenda. Comencem per Aielo de Malferit. Avui, recorden que el nostre Hoy por Hoy Ontinyent la Vall d'Albaida es desplaça fins allí per a contar-vos tota l'actualitat de les seues festes patronals i de moros i cristians. Per cert, en la programació d'aquest divendres, 7:30, Trofeu de Festes 2026 de Raspall al Trinquet i a les 11, Festival Folclòric d'Intercanvis al Palau del Malferit.

0: És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
1: I què cal fer per apuntar-se?
0: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
3: En la Cadena Ser.
4: We have traveled land and sea.
3: Hoy por hoy.
4: But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
3: Pedro Blanco.

0: de tu mañana será.
1: Antes, cuando Teresa presumía de que no sé en qué año tenía 9 años.
2: 2009.
1: Añadía, has dicho algo así como la modernidad.
2: Para marcar el límite de la modernidad, y voy y pongo Juan Luis Guerra.
1: De la modernidad. Pero está bien, o sea, Juan Luis Guerra siempre hace las cosas
3: a la vez. A mí me encanta, es un clásico, viernes, un moderno y un todo.
1: Mucho mejor que Kenny West. Va, ¿dónde va a parar? Este siempre hace que acaben las cosas en alto. Bueno, chicas y chicos, chicos y chicas, modernos y menos modernos, buen fin de semana para
3: igualmente
1: todos.
3: Igualmente.
1: Y buen fin de semana también para ustedes. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a ver si los acontecimientos históricos pirito. ¿Qué más? Que pase buen fin de semana. Hasta el lunes.
4: Por hoy, sus mejores siempre en la aplicación de la SER. Radio Ontinyent, Cadena SER.
5: Hoy por hoy, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Especial Festes de Moros y Cristians de Aielo de Malferit. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Aielo de Malferit. Esteban Arroyo i Tomàs Marín.
6: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes. Edició espera tota la setmana d'aquesta efemèn des d'un lloc, saló de plens del Palau dels Malferit, ací a Aielo de Malferit, Tomàs Marín. Molt bon dia.
7: Bon dia, Esteban. Que alegria, que ben acompanyats estem, eh?
6: Sí, sí, tenim ací el saló de plens, ple de festers, festeres, tals, i és de compartir, veient com es fa ràdio directe.
7: Exacte, i és que l'agost hi ha poble en completament la seva manera de viure. Aielo, com bé saben, és un de... Les festes ja estan ahí, piren pels carrers, ho hem vist, mentre arribàvem ací a aquest saló de plens, en els casals, en els comparses i també en les cases, com no, on ja es preparen tots els vestits, tratges, els últims detalls i, sobretot, com no, les emocions que venen.
6: Sí, durant les pròximes quasi 2 hores, fins les 2 de la vesprada, anem a compartir amb tots vosaltres, a través de les zones de la ràdio, este especial dedicat a les festes patronals i de moros i cristians d'Aielo de Malferit, unes celebracions dedicades al Santíssim Crist de la Pobre Nasi i Màrtir, que reuneixen tradició, història, devoció i molta convivència.
7: I què fem a la ràdio? Doncs a les persones i a tots els amics d'aquestes... Ens anem a conèixer com en aquests mesos, que ahir som tota la logística. També anem a conèixer com esperen

0: en estos dies grans que hi venen, i també descobrirem alguna curiositat que segurament molts oients van a descobrir a les zones de Ràdio Ontinyent.
1: Qui passaran per els nostres micròfons? Doncs ho farà l'alcalde d'Aielo de Malferit, els Cols, la regina de festes, on era el president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians i la regidora de festes.
0: I també cal repassar, com no, algun dels actes que ja s'han celebrat durant aquests dies previs. Ahir tenien el meu paisà, el bo de Pep Jimeno Botifarra, que, vamos, va plenar el Palau del Malferit d'una forma espectacular, i també anem a conèixer, com no, tota aquesta festa que ja està preparant-se i aquesta capacitat que té el municipi d'Aielo de Malferit de transformar el poble en un ritme. Així és que Aielo de Malferit viu un ambient extraordinari.
1: Així que especial de Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, des d'Aielo de Malferit. I abans d'anar amb la primera entrevista, volem saber, com és habitual en aquest programa, Visió Meteorològica, connectem amb l'Agència Estatal. Saludem a Noelia, hola.
2: Buenas tardes. Viernes continúan las altas temperaturas en plena ola de calor, máximas muy altamente en el interior. 41 grados en Ontinyent, 40 en Requena, 39 y 35 en Gavà y 31 grados en Valencia. Durante este sábado, con la entrada de polvo en suspensión, en el interior de la provincia se formarán nubes de evolución y no se descarta algún chubasco o tormenta. Mañana sábado bajan las temperaturas, pero se 37 grados en Isena, 35 grados en Chequia y en Gandía. Era un día soleado con nuboso, aunque por la tarde en la mitad sur no se descartan chubascos. Las temperaturas mínimas marcarán 24 grados en la capital y 22 en Ontinyent. Es una información.
1: Gracias, Noelia García. Y Tomás, ¿quiénes son las temperaturas a estas horas, que son las 12 y 24 minutos?
0: Buenas tardes. Pega un punto, anem a dir 32. La mateixa temperatura que tenim a Ontinyent, a la comarca, les 31 i els 30, les que ens situen geogràficament, i 34 a Fontanars dels Alforins. I recordeu que des de la 1 estem en avís groc per altes temperatures que poden superar els 40 graus, com bé escoltàvem abans.
1: Perfecte. Doncs programa, sí, a l'equip tècnic encapçalat per Jonathan, i als estudis centrals tenim el nostre company que ha tornat de vacances, així que i el play.
3: Hoy la Vall d'Albaida, especial Festes Cristians d'Aielo de Malferit, patrocinat Teoria de Festes de la Aielo de Malferit, Pan Arroyo i Tomàs Marín.
0: I si hi ha algú que també que espera el seu poble,
1: amb nosaltres, Verdú, que més enllà dels actes paris, darrere hi ha de coordinació entre Ajuntament, associació Compart, i centenars de persones treballen per fer tot. Hola, a Cristian Blanc, molt
4: bon dia. Tomàs, bon dia.
1: Dèiem abans, ja estem immers en els dies grans. Com es viu des de l'alcaldia este inici de les festes?
4: Bueno, jo no diria ni a la traca final. Portem ja juny en festes, perquè així n'hi ha, quan ho comptes fora, clar, les festes. Sí, almenys sonarà, diguem, en agost, no? Però ja comencem sobre juny. Comencem ja, que sí, presentació del llibre, que sí, sopar festal a l'Ardo, però, vull dir, ho donem tot.
0: Alcalde, fas cara de cansat, eh? És que som molts dies, eh?
4: La veritat, entre 2:30 a les 3 del matí tenim actes i ja estic en peu. Ja tinc un poquet de llit per davant.
0: Però per descomptat, clar, danses, són dies de festes. I pareix una pregunta un poc òbvia, però crec que és perfecta per a definir un poquet el sentiment que tenen tots els veïns i veïnes d'allà de Malferit. Per a vosaltres, què representen aquestes festes? Com les descriuríeu?
4: Pues les festes en Aielos jo crec que són eixe punt de convivència, de germanor, entre tot el poble, no? Sempre es vegem per allí, però és veritat que s'enjuntem més en festes, en les comparses. La gent també li agrada, pues, eixir més al carrer, no? Aprofitant l'estiu, sopar a la fresca, sopar en les comparses, en definitiva, eixir un poc més, no? I sempre, pues, estes dates dona per això.
1: Enguany la programació cultural prèvia ha tingut una bona vida. Era un dels objectius des de la regidoria, des del govern, el que donara aquesta varietat de programació per a totes les edats i que tinguera aquesta resposta positiva, com per exemple el concert d'ahir de Pep Jimeno Botifarra.
4: Efectivament, si heu pogut fullejar els actes culturals, les nits d'Aielo Llarg, que li diguem, són pues això, una oferta que va dirigida per a tots els públics, per a tots els sectors, o per als que treballen en màrqueting, per a tots els targets, no? és un poc de tot. Tenim quartetos de

0: Era més música, diguem, rock, però adaptada a violins. Tenim un poc més clàssic, un poquet més clàssic, diguem, amb el fandango de la Sinfònica d'Ontinyent, Pep Jimeno Botifarra, que la veritat va ser un ple absolut, estàvem comptant persones. En definitiva, tenim, bueno, i tots els actes previs també que hem anat fent a finals de juny i tot això que comentaven, que també han estat molt bé. I avui en aquests actes, diguem, previs amb la Solana, amb una sessió de danses, finalitzem esta nit amb això i amb el Correfocs, que també és important. I ja demà entrem de ple en les festes patronals de moros i cristians.
1: Alcalde, ha viscut, ja ho esmentava abans, tots aquests actes previs, tot i ser gran desplegament que heu realitzat per a poder gaudir de tota la programació que hem tingut, i clar, com ha viscut tots en primera persona, com no, és molt difícil, crec jo, decidir entre uns o altres, però quin és el que més li ha agradat dels actes en el que està present, i també quin és el que espera amb més ganes de cara als pròxims dies?
0: De tots els actes? De
1: tots els actes.
0: Bueno, no sé, sembla massa el moment, no?, del dispar d'eixida, i tots estem nerviosos, les festeres també, sobretot, i els càrrecs, i jo crec que ahí es viu la emoció, no?, de ostres, això ja va endavant, i jo crec que això per a mi és el que més m'ha agradat de moment. Demà, però demà ja el colofó serà l'entrada, evidentment.
2: Tu eres fester?
0: Jo no.
2: Abans parlàvem, no?, de les setmanes que venen, d'eixe cansanci, no? Com es combina el ser alcalde, eixa responsabilitat, en ser pare, tot això?
0: Bueno, pues ahir m'heu dit, no?, el xiquet me se va a dormir veient a Botifarra, però clar, és que és normal, un xiquet de 6 anys al final, pues aixes hores un poc intempestives, però és ell el que vol vindre, eh? Vull dir, és ell, jo vaig, jo vull voreu, pues va, vinete, i al final es queda ahí torraet, però bueno, també està bé que vaig impregnant-se, no?, de les festes, d'actes culturals, tot això al final va creant ahí.
2: Quin missatge enviaria que els visitaran a Aielo?
0: Bueno, pues a tots els que venen de fora, benvinguts i benvingudes, que disfruten del poble, gent, que insisquen en el poble, en la cultura del nostre poble, en les nostres festes, i que ho visquen pues, com ho viuen tantes veïns com els comparsistes, no? Gent i aixes ganes, que no som una entrada com en Alcoi o en Tinyent, no? Però sempre ens agrada donar-ho tot per a viure les festes grans del poble.
1: Cada entrada té el seu especial i cada acte és bonic per les seues qüestions, que siguin diferents respecte a les qüestions un poc més grans. Veig gent així en este saló de plens, veig molta gent jove, els festers i festeres, i clar, pareix que no, però tenen una responsabilitat molt bonica. És un any històric, un any que va estar marcat per a tota la seva vida. Quin missatge per a això?
0: Bueno, pues el que ja els vam donar en el seu moment, que visquen el seu moment, que este és el seu any, que se ho disfruten, que vinguen conforme estan vinguent a tots els actes, que no se'n perguen un, perquè en definitiva això sí que és veritat, que és una vegada en la vida, no? No es tornarà a repetir, a no ser que, bueno, com a càrrecs, després en comparses, que molts esteu també, pues sí que viureu les festes des de dins, i res, aprofiteu ara ja estos últims dies a viure-ho tot i guanyar-se aquestes experiències i endur-se-les darrere.
1: Després n'hi hauré que preguntar-los com ho fan per aguantar tant, perquè a mi no para de sorprendre-me. En tots els municipis, en tots els pobles, en tots els festes, totes les festeres, aguanten tot i van a tot, i crec que això és algo meravellós.
2: Pues sí. Doncs, Cristian Verdú, alcalde d'Aielo de Malferit, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per estar així avui al Palau de Malferit. Gràcies.
2: Doncs, Tomàs, si et pareix, anem un moment a publicitat i tornem.
1: Ara sí que et diré que no, què fem. Anem a publicitat, vinga.
2: Vinga, fins ara.
3: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
4: Albaida y su circuito se deslizan al desafío del slalom. El sábado 1 de agosto celebramos el campeonato slalom de la Comunidad Valenciana en una velada nocturna. Precisión, destreza, frenadas, acelerones. Todo en uno para dar espectáculo. Recuerda, el 1 de agosto a partir de las 20 horas tienes cita en el circuito Albaida con el campeonato slalom nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
5: Arriba agost i Otos batega més fort que mai. De l'1 al 8 d'agost, viu les nostres festes patronals. Dies grans de cultura, esport, tradició i revetlles úniques on mana la germanor. No deixes que t'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials.

0: Hoy por hoy en la Vall d'Albaida, el Festes de Moros y Cristians de Aielo de Malferit. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Aielo de Malferit. Esteban Arroyo y Tomás Marín.
1: Tenía tantas ganas de hablar que me he menjat hasta nosotros, ¿no? Pero bueno, es que tenemos ilusión y tenemos ganas de contaros más cosas y de seguir descubriendo todo eso que ve por darrere y ese treball invisible que tenemos a las festes de Aielo de Malferit. Y continuem este especial Hoy por Hoy on tenía en la Vall d'Albaida amb una convidada que enguany está viviendo las festes de una manera muy, muy especial, Esteban.
2: Sí, el passat dia 18 de juliol, el Passeig de l'Eixample va ser el lloc on es va pronunciar el pregó que obria oficialment les festes patronals i de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit. Per a més, enguany, Maria José Sanz, que és de qui estem parlant i qui està ací al nostre costat, enguany les viu també d'una perspectiva molt personal, perquè és la mare de la capitana Moro, Maria José Sanz. Una doble emoció que segur farà d'estes unes festes impossibles d'oblidar.
1: Doncs tan sols es queda saludar-la. Maria José, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Com estàs?
3: Pues... diria que bé, però estic una miqueta nerviosa, la veritat.
1: I això?
3: Bueno, tot el que heu dit, no? Tot el que porta damunt. Vaig passar el meu nervi per el meu pregó, però ara tinc el nervi per la capitaneta, per la capitana, i per tot el que porta, es porta damunt, claro, perquè es porta molta feina, molta il·lusió i molt de nervi, claro.
1: Bueno, continua estant.
2: Com va ser quan el van proposar ser pregonera i què va ser el primer que et va passar pel cap?
3: Pues, què seria? Passar Nadal o antes del mitjan fester? Exactament, jo per aquestes coses tinc una mala memòria. Mati, la consellal de Cultura i Festes, em va proposar ser la pregonera i jo tenia les meues reticències, pensant que ets tu, jo pregonera, Laura capitana, què dirien, però al final em va convencer. Sigues tonteria, jo vull que sigues tu, em fa il·lusió, i vaig acceptar, no vaig tardar molt, la veritat.
2: Tu vas acceptar i la família què et va dir? La teua filla, per exemple?
3: Ah, molt bé, molt bé. Jo sols he tingut que suport. La veritat és que tot el meu entorn, la família, el meu entorn, un poquet de pressió, perquè tots, segur que ho fas molt bé, i quan les expectatives són tan altes, doncs a lo millor la decepció també pot ser molt gran.
1: Quina va ser la primera idea? Perquè, clar, el pregó, l'inici de les festes, crec que és un moment memorable per a tots els veïns i veïnes d'Aielo de Malferit. Quan te ho esmenten i quan ja acceptes aquest càrrec tan important, quina és la primera idea que te passa pel cap, sobretot per al pregó de les festes, de com realitzar-ho, com ha sigut aquest treball?
3: En principi, jo vaig pensar, bueno, aniré, diré, aieloners i aieloneres, bones festes i bones nits, i el farem curtet. Però després ja n'hi ha un treball de pensar, què dir, què no dir, com no fer-ho cansino, perquè el pregoner és l'últim que actua d'alguna manera després de passar tots els
2: càrrecs,
3: tots els parlaments, i la veritat és que arribes ja, la gent està cansada, pensa

0: dius tu que està cansada, a lo millor no, de tot hi haurà. I aleshores pues, estàs ahí a veure com ho farem, què direm. La temàtica, pues, també, que hem de parlar de les coses que hem de parlar dels festers, hem de parlar dels càrrecs, hem de parlar que tens ahí, està prou acotat. I després pues, de les festes, va ser un pregó que va anar construint-se i deconstruint-se, perquè el dia antes vaig canviar dos voltes.
1: El dia d'abans.
0: El dia d'abans vaig fer un parell de modificacions i si em deixen un altre dia en faig una altra. És a dir, que va anar construint-se, deconstruint-se i tornar-se a construir. És a dir, va ser un pregó que pues, el vaig treballar, sobretot en els últims dies, la veritat. Al principi eren tot idees, anotacions, els vaig preguntar als meus predecessors, a veure, ja, ells em dient, pues jo només s'ocorria alguna cosa, m'ho anotava en un paperet. Pues, ala, pues jo també feia el mateix. Pues podies, jo vaig parar, vaig fer això, vaig fer allò, i parlant, vaig demanar també opinió a la gent, diguem-me, què voleu que vos diga? Després, alguns es vaig fer cas, altres no, vaig fer, no ho sé, perquè al final, la veritat, vaig a confessar la veritat, gran part del pregó no el llegia, i el llegia de memòria, i algunes coses em vaig deixar, i algunes altres coses les vaig afegir, perquè no m'ho vaig imprimir bé, ¿vale? No m'ho vaig imprimir bé, aquesta és la qüestió, però bueno,
2: però et vaig dir i ho vas fer de tot cor.
0: Ho vaig fer de tot cor i jo no m'he vist, no m'he atrevist encara a... no m'he atrevit a veure'm encara. Que bé, jo que sé, és molt bona. Felicitacions i crec que la gent és bona, bàsicament.
2: De què hi ha més nervis? Abans ho nomenaves tu ja, eh? De pujar a l'escenari i dirigir-se a tot allò amb el pregó, o de veure desfilar a la teva filla?
0: Bueno, anem a veure. Demà veurem. Demà veurem com queda el tema. jo ja tinc molta experiència en això de les festes. També vaig ser capitana i va ser molt emocionant. M'imagino que la meva filla serà molt més emocionant. Però jo sempre he treballat també des de l'associació de festes i sempre he dit que l'acte de la proclamació és l'acte que més nerviosa m'ha posat des de l'organització. Sempre m'ha posat molt nerviosa. En quant a de la... ja és un altre tipus de nervis. És un nervi de també per la festa, l'ha de molt desfilar, però de la proclamació sempre, i en guany, pues més nerviosa encara.
1: Imagina't.
0: Doble cullera. Però bueno, en el moment de pujar a parlar, he de dir que no estava nerviosa. Allí me se va anar tot el nervi. El nervi ha de ser els dies previos. Per això feia i desfeia tantes voltes el que anava a dir. Perquè escrivia i reescrivia i això ho canviaré. Bueno, fer algo que a mi... i espero que li hagi agradat al poble i en estos moments cago en la mà, a veure, puc dir a veure, d'una altra manera el que n'hi ha, ja està fet,
1: en el que n'hi ha és jugar, i sempre hi ha teixines
0: i demà, no, demà és l'entrada, és el pal per a tots els cristians, l'esperem i el preparem tot l'any amb moltíssima il·lusió i en guany més seguint la meva filla capitana, evidentment, però tampoc. Jo sempre vaig pensar i li vaig dir a Mati, el paper de pregonera és el de pregonera i el de mare de la capitana és el de mare de la capitana. Aleshores, pues, tinc més il·lusió que demà, espero que ho passem tots bé, en els càrrecs cristians, en la nostra ambaixadora, Hilario, Raül... i els festerets i festeretes que molt bé, ells se ho estan passant, dona crèdit,
1: pipa,
0: pipa.
1: Que bé, quina alegria,
0: i això és el que tenen que fer.
1: Totalment. Mira, volia preguntar-te un poquet pel comentaves els preparatius i comentaves la successió de nervis, de treball, d'idees que apareixen, d'idees que no apareixen. Sabem a saber que això dels spoilers

0: en una entrada és algo que no congestiona bé, que n'hi ha que anar amb molta cura amb això. Però clar està que cal preguntar i cal també fer-nos nosaltres un poc d'idea a què persona anem a entrevistar d'ací una estoreta, perquè la teua filla també passarà per ací pels micròfons d'aquesta casa de ràdio Ontinyent. Com definiria aquesta any per a ella i les seues emocions a hores d'ara? Vostè que la coneix també.
1: La tinc molt nerviosa. La tinc molt nerviosa perquè la tinc molt nerviosa. Pues ella, ella junta a Carme, que és la seva, són de la comparsa des de i és la seva il·lusió i és el seu comboi. I ja són arribat el moment i estan il·lusionades, nervioses, amb ganes. Segur que es passa com a mi, que tinc ganes de que s'acabe per descansar, perquè no descansem, estem nerviosos i ni mengem, ni dormim, ni res.

0: festes d'enguany, podríeu anar-se'n també tots junts de vacances quan acaben les festes?
1: Podríem. Podríem. No estaria mal, eh? Tancar-se en un albergue i a dormir, perquè segur...
2: Com que a dormir? De festa, clar que sí.
1: A dormir, segur.
0: O a les festes d'un altre poble.
1: També. De fet, nosaltres un any ho vam fer, en la meva comparsa. Se'n vam anar, sense saber-ho molt bé, se'n vam anar gran part de la comparsa de festes a un poble, com es deia, xiquetes? Jaurrieta, en Navarra, i estaven de festes. I teníem el bailable i la casa rural en la plaça del poble. I teníem bailable mañana, 24 hores del dia. I se'n vam anar de festa a festa.
2: Quin gust, i quina alegria. Això també és per anar-s'ho bé i gaudir, sí, sí. Faltaria més. Bueno, preguntar-te també un poquet per comentar si els nervis abans, parlaves també del dia de demà. Jo tinc la curiositat de saber la rutina que vas a tindre demà. Un poquet, has planificat algo o és que la nit va ser llarga i a lo millor ja que començaràs a mirar el rellotge?
0: Demà com serà el dia en casa?
1: Bueno, una bogeria, segur. Serà una bogeria, perquè damunt la casa la tinc en el carrer Major i per allí passa tot el jolgorio i la festa de demà, passa per allí i aleshores, pues, és... Però bueno, ens deixarem dur, ¿vale? I anirem, això ho agarrarem en calma, darrere de l'1 el 2 i segur que va eixir tot. Intentem planificar, aquestes coses sempre intentem planificar-les. Tot planifica et, tot posa et. Però, sempre n'hi ha imprevistos, sempre n'hi ha coses que es perden a última hora, sempre n'hi ha coses que eixen un poquet, però segur que la gent és molt comprensiva i que la gent... mos ho perdonarà si n'hi ha alguna fallada.
0: Segur que sí.
1: Segur que sí.
0: Maria José, com has dit tu abans, ha sigut capitana. Algun consell li has donat a la teva filla?
1: Pues no hem parlat del tema d'això de donar-li consells.
2: I ho afirma, que la tenim així davant, sí. I ho afirma.
0: Doncs ara és el moment.
1: No, i el consell és que ho disfrutem molt. Que ho disfrutem molt, que l'any que vaig ser jo també feia moltíssima calor, que afortunadament les ambaixades les han passat a la nit i en aquells dies era migdia, que li agarra una lipotímia perquè era el sol, va ser horrorós la calor que feia. Aquell any van patir els grans cremalls de la Vall d'Albaida, va ser l'any dels cremalls, i va ser horrorós. Van ser a finals de juny, principis de juliol, si no recordo mal, i un any que tinguem tantes desgràcies en este país, pues la veritat és que sí que me'n recorde i m'emocione, perquè s'ho van passar mal, i recordant com mal s'ho van passar, com s'ho estan passant ara, m'emocione, la veritat.
2: I això, sincerament, també és un missatge, crec jo, i també una forma també de poder despegar-nos un poc, que per desgràcia les coses no estan anant i cal destacar això, no tinguem estes per poder calmar-nos un poquet, distraure el cap i també gaudir un poc, com no tinguem tota aquesta consciència que per cert també comentàvem al llarg de la jornada d'ahir amb el propi alcalde. Bueno, per tancar, Maria José, per no emocionar-nos encara molt,
1: sí, sí,
2: més,
1: sí, però
2: després vindrà la filla i veurem què passarà.
1: Alegria.
2: Què desitges quan arriba l'últim dia de les festes, quan arriba el moment de descansar? Què desitges dir-li a teu fill? Sobretot, què desitges tindre com a principal sentiment després de la festa?
1: Pues sé que el que vaig a tindre és pau. Que vaig a tindre pau. I desitge, a la meva filla li desitge que disfrute, que aprofite, que visca al 100%, que intente recordar cada moment i cada sentiment, i desitja el mateix per a tots els altres, és a dir, a la meva filla li ho desitja i a tots els altres també, que recordeu amb un somriure els moments que aneu a viure o que han viscut ja, perquè els festers ja porten una marxa, porten ja moltes vivències, però per als càrrecs

0: de moros i cristians, el nostre fort ve ara. El nostre fort és el dia a l'entrar i després els altres actes, els nostres patrons, però el dia a l'entrar és el nostre fort i jo sé que anem a passar-ho molt bé, anem a disfrutar-ho, que les coses, no se sap com, sempre eixen bé, ¿vale? No se sap com, però passa. I que ningú pega un giro de peu i que ningú es faça mal, que vagi tot bé i que això és el que desitge. No tinguem ningú susto de res, que a ningú li agarra una lipotímia i que quan acabem, diguem, respirem i hem arribat així, anem a descansar.
1: Maria José, com a pregonera, volem que ho facis també ara a través dels micròfons de Ràdio Ontinyent. Qui ens estigui escoltant ara en directe o ens escolte després al podcast, què li diries per a que els dies que venen per davant de festes d'Aielo vinga i gaudisca amb vosaltres, visca les festes amb vosaltres?
0: Pues que vinguen, que s'apropen a qualsevol de nosaltres, que gaudisquen de les festes, que s'integren. Som un poble, jo sempre ho he pensat així i crec que som un poble que rebem molt bé a la gent, que vinguin a qualsevol més multitudinaris, demà l'entrada de bandes, l'entrada, i a Manyoseta, que poden vindre, vinga que fa calor, no passa res. No és molt llarga, boniqueta, solem traure trajes boniquets, que vinguin a l'entrada ja, el que no es pesa, ¿vale? Que vinguin, que anem a fer la bonica i a mena. I el resta de les festes també, que també vinguin els altres dies, a les ambaixades, que són molt boniques, que cada volta les fem més boniques, per la nit, sopen o beuen, que vinguin, que s'integren, que s'apropen a qualsevol de nosaltres, que els acollirem.
1: Maria, gràcies per aquestes paraules emocionades, més com deies també, i seguir dient el vint.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Tomàs, veus que tens la programació...
2: Agafa la xulla.
1: La programació de... El que hi ha avui a les...
2: Illa per a artistes i per a crear gran cura i la set i mitja tenim el de Malferit, el trofeu de festes de Raspall, i a les 11 de la nit tenim el 5è festival folclòric d'intercanvis. I al finalitzar tinguem el Correfoc, que també és un acte distint, diferent i que està molt xulo. La veritat, per a demà, voltes de campanes a les 8 del matí, a les 11 l'entrada de bandes de música i a les 8 de la vesprada entrada de moros i cristians, i al finalitzar festeta al grup nou, amb una orquestra. És a dir, que tenen tot el cap de setmana festeta allò de Malferit.
1: Tota aquesta programació la poden trobar tant a la pàgina web com a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Aielo i també les xarxes socials de la Junta de Moros i Cristians. Anem cap a una, sí. I que hem celebrant el Ferrero, sí. Que el dissabte va tindre lloc aquest gran concert. Que millor que fer-ho amb un Ferrero com és.
2: Perfecte, doncs anem avant.
1: Fins ara.
2: Adéu.

0: Hoy por hoy Utaida és de Moros i Cristians d'Aielo de Malferit, espai patrocinat per la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit. Esteban Arroyo i Tomàs Marín.
1: La una de la vesprada, 5 minuts, seguim en directe des del Palau dels Malferit, concretament al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit, en este programa especial que, com heu escoltat, estem dedicant a les festes d'Aielo, unes festes que ja estan realitzant-se des de fa dies, però que el gros ve a partir d'avui. De fet, com heu escoltat, si heu estat escoltant la matí, l'entrada de Moros i Cristians, i ara d'estes festes, Tomàs, hola de nou.
2: Hola de nou, Esteban.
1: Abans de seguir amb el programa, jo crec que podríem fer una cosa. Suposo que està escoltant-nos algú que avui, 31 de juliol, un 31 de juliol de 1980 va néixer i avui complís 46 anys.
2: I cal donar-li, com no, les felicitats a la nostra companya administrativa, a Vanessa Mirón, que complís ahir. Moltíssimes felicitats, que ens ha convidat a un esmorzaret espectacular i damunt que s'ha preocupat i m'ha comprat cosetes sense gluten, eh?
1: Sí.
2: Que ho agraeix molt, Vanessa. Una forta abraçadeta, tant per a ella com per a ta mare i per a Ramon, que estan per ahir currant.
1: Doncs anem a actualitzar temperatures.
2: Exacte. Bueno, en estos moments 34 graus allà a lo de Malferit. Van pujant les mateixes, però bueno, caloret, que no passa res, cal gaudir-ho. A la nostra comarca, la Vall d'Albaida, la temperatura estava entre els 32 i 36 graus. Tenim 35, perquè es faci una idea als nostres oients de com van les temperatures als seus municipis.
1: Doncs amb aquestes temperatures seguim en directe. I si hi ha dues persones que enguany viuran unes festes absolutament irrepetibles, són els següents convidats.
2: Bueno, és que ja saben que això és responsabilitat, treball, il·lusió, ambició, perquè ser capità només passa una vegada en la vida, i darrere doncs hi ha aquests anys que es troben en família, amb aquesta responsabilitat, amb aquests preparatius, ser capità i capitana, perquè saludem en

0: primer lloc a Raúl Barber, el capità Cristian. Hola, Raúl, què tal, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bon dia, bé.
0: I també tenim així a Laura Sanz, que és la capitana Mora. Hola, Laura.
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: Bueno, ostres, Laura, la veu, eh? Malo, eh, jo?
2: I encara no hem començat a fer.
0: Imagina't. Bueno, vull començar per Raúl preguntant un poquet per les sensacions i per com et trobes en el dia d'avui. No sé si aquests nervis ja estan apareguent o si no. Com et sents ara?
1: Bueno, la veritat és que pareix que és mentira, però ja pareix que vaig a tranquil·litzar-me, perquè tots els preparatius, totes les coses, porten molt de mal de cap, molt de faena, molt de... I ara pareix que com si ja ho tingués cuinat, i l'arròs ja està fet, i aleshores tots els espais que tinguis més tranquil·litat, perquè dius, bueno, ja ho tinguin tots en marxa, ja saben el que n'hi ha, va així el que tinga que eixir, la calor que ens acompanya, i si passa qualsevol cosa, doncs anar avant i seguir com si no passa res i disfrutar-ho al màxim. La veritat que estic més tranquil que fa unes setmanes, perquè fa unes setmanes sí que és de veres que era la panxa rebolicar, nervis a tope... Bueno, que ha perdut hasta 4 o 5 quilos, ¿eh?
0: Ja veus.
1: Del nervi, de la faena, i del lío, i claro, entonces, ara sí que és de veres. I ara, quan t'estava comentant, dic, el dia, ara quan passa l'entrada, quan s'acabe, pare, prof, a descansar. Que encara mos queden després dies. Però, claro, estàs patint per el dia de l'entrada, que és que tot bé, que estiguin tots contents, i que, bueno, que vaig a la millor manera possible. I per això t'he dit que, la veritat, que estic més tranquil que fa unes setmanes.
3: Raúl, conta'ns a tots, els que estan escoltant-nos i a nosaltres, com va sorgir el que fores capità?
1: Pues resulta que va ser un clamor de la comparsa, perquè ells volien que fora jo, i jo no ho tenia massa clar, ¿vale? Perquè no m'agrada tampoc el protagonisme, i ni m'agrada, monto la festa, m'agrada viure-la, de fet sóc un tinyent dels meus àrabs, i també és que allí, i clar, m'agrada molt la festa, però tindre un càrrec, una responsabilitat, doncs m'ho veuria molt, molt gran. Clar, va ser la meva xiqueta, que ella és la que em va involucrar, que ella la que li feia il·lusió, i que ella volia, i clar, i al final vaig pensar, dic, ostres, dic, ara que tinc l'oportunitat de ser en la meva filla, que no és qualsevol, doncs aleshores dic, aprofita l'ocasió, poder aprofitar d'ella, perquè la més major, igual troba un noviet, que se'n va a València a estudiar, que pagués i pagués, i aleshores després voldré, i no podrà ser, perquè a millor ella ja no vol. Entonces dic, pues, és el dia, és l'hora, a tocar la comparsa, vol que siga jo i la meva xiqueta damunt encara més, pues, avant, i ja hi estem.
0: A tu la paraula descans, Raúl, en el teu diccionari no hi girà, eh? Perquè vam anar pel més a tallar l'ontinyent.
1: L'ontinyent,
0: sí,
1: que de fet...
0: Que curiós, eh?
1: Sí, sí. Que de fet enguany hi serem a la capitania cristiana, en els estudiants. Perquè l'esquadra de nosaltres, quan hi ha diversos components, pues traguem una esquadra dels mossàrabs i així menys estudiants. I així eren l'esquadra de l'estudiant, la capitania d'Ontinyent.
0: I ara vull comentar, Laura, tu com estàs? Jo de segur sabem que t'ho estàs parlant de Déu, però sentiments, nervis de cara sobretot a la jornada de demà.
2: Jo no estava nerviosa, de fet, dia que quan passarà la... Per mi ja se n'havien a tots els nervis, però ja avui ja me'ls sap que estic molt nerviosa.
0: Venien des de la ràdio, així, que són molt pesats.
2: No sé, estic nerviosa, però la il·lusió és més. Tinc moltes ganes perquè ha sigut un any de molt de treball, que és que és algo que jo volia ser de sempre. O sea, ser capitana per mi és un somni, i que siga ja demà, no m'ho crec encara, és com que... Ha passat molt ràpid tot, entonces... Bé.
0: Festera de tota la vida?
2: De tota la vida, de tota la vida.
0: I quan va néixer aquesta idea? Des del primer moment que tenim un poc de consciència, o com ha anat sorgint aquesta idea de ser capitana?
2: O sigui, és que jo, com a mare, o sigui, la seva capitania sempre s'ha parlat en casa, sempre ha sigut capitana, o sigui, sempre, o sigui, ha sigut de comparsa, i és com que... Jo crec que la il·lusió, és el que vaig dir en la presentació, és com que m'anà creixent. No és algo... I quan es... me va donar l'oportunitat, perquè ho vaig dir, o sigui, es va parlar del qual, i vaig dir, ai, pues jo vull ser, perquè si jo soc capitana també és per mon tio. Mon tio, per mi és una persona molt important en la meva vida. Entonces, jo soc per ell també, perquè ell és major i jo volia disfrutar-ho en ell de la millor manera possible. I quan vaig dir a la comparsa que volia ser i em van obrir els braços a ser-ho, pues jo em vaig tirar de cap i vaig dir, este és el meu any, la veritat.

0: com està seguint aquest any compartit, encara que sou contrincants, cada un representat a un bàndol, com està seguint, com esteu els dos junts?
1: Sí. Molt bé, sí, la veritat que molt bé. Es portem, congeniem molt, la veritat que és una persona molt simpàtica i la veritat que és superbé. Som contrincants i sempre diuen, anem a guanyar, però dic, si no plou, el castell és dels cristians. Així és que ens podeu guanyar en tot, però en els ambaixades jo crec que si no plou, el castell és de nosaltres. Però la veritat que molt bé, molt bé.
2: Sí, hem fet molt bona lliga des del primer moment i pues, estic molt contenta de que bueno, jo he tocat com a capità, Hilario com a ambaixador i molt bé tot.
3: Mira, Laura, a mi em ve al cap quan et veig i escolta el teu càrrec la paraula o la frase de la dona en la festa. Crec que és important recalcar-ho, crec que és important contar-ho, però a la fi això són més petjades i més petjades i moltes més petjades i també és un exemple, no? Al igual que ta mare i altres capitanes que han pogut ser al llarg d'estos temps capitanes d'allà de Malferit, també la dona a la festa continua pegant-hi les petjades, no?
2: Sí, exacte, i al final nosaltres, perquè ho vam estar comentant l'altre dia, que la nostra comparsa ja porten 3 capitanies, siguen dona, capitana, soles, i pues, seguir jo i ser lligat de la comparsa, pues, jo estic, tinc un gran orgull, veritat.
3: Antes comparàvem amb Alcoi, amb Ontinyento, pues, podríem agafar també exemples, no? com el d'Allà de Malferit, la veritat.
0: Quanta feina hi ha darrere de Raül, darrere d'una capitania?
1: Pues la veritat que molta, perquè tens que preocupar-te dels valers, de tot el que tinguis que dir, buscar el millor que pugues, estar, clar, en tots els actes, portar la seva feina, ajudar, que uno sol és, pràcticament és impossible. També és de veres que tinc la meva filla, que és la capitana, en companyia meva, que és el que comentàvem abans, que de capità, sí. Els altres són 3 dones. I clar, la veritat que ella m'apoya molt, la comparsa també, i entre tots, pues, tens que anar fent pues, este acte, pues, preparar-lo, l'altre acte, preparar-lo, i anar entre tots organitzant-ho, perquè si no tens una ajuda, uno sol és impossible, impossible, la veritat.
0: I per a vosaltres, Laura?
2: Jo és que em sent molt afortunada perquè he tingut un equip darrere, que és la meva junta, que la veritat que sense ells, pues, jo no sabria... O sea, no sabria ni per on començar, perquè he tingut molta sort que han sigut tots molts festes, entonces a mi em guiaven, perquè jo, que soc molt jove en tot l'any, jo tampoc sabia per on tirar moltes voltes, i jo me sent molt afortunada de tindre la junta, la comparsa que he tingut. Esforçat en que este any siga inolvidable per a tots, i sols donar les gràcies, perquè és el que ha dit ell, una persona soles, tot això és que no es pot fer, i donar les gràcies a ells, perquè sense ells jo a mi no estaria així encara, saps?
3: Comentava-te, Raül, la paraula impossible, però a vosaltres no hi ha res impossible pel que veig, eh? Quina és la fórmula secreta per aguantar tant?
1: Quina és la fórmula secreta? Doncs pues és l'alegria que tens, la il·lusió, la sang festera que corre per les venes, perquè si no corre per les venes no corre. De fet, jo de xiquet ja vaig ser dels corsarios, després vaig continuar més avant, em vaig tornar a apuntar perquè se vam borrar, i després vam fundar els Asturs, que jo soc fundador de la comparsa. I claro, i ja he comentat ahir, i claro, és l'espírit fester i la sang de la festa, que és el que el fa moure i el fa saltar les dianes, gitar-te antes d'hora, intentar complir en tot, perquè a veure, festeros d'anar i de gotètiques en casa...
3: Això no ho vulguem en ningú lloc, en ningú lloc.
1: Però sempre n'hi ha, però claro, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que acudir i n'hi ha que estar, i per això t'ha de córrer el sang festera per les venes, si no és pràcticament impossible.
0: Laura, sense desvelar massa, què és el que la gent podrà veure demà durant l'entrada de Moros i Cristians en la Capitania Moro?
2: Pues jo crec que una unió de la comparsa, una família, un gran treball que n'hi ha darrere, i jo crec que pues molt de color també, no? I molta música. Jo crec que això, sobretot, molta unió, perquè estem tots i serà molt bonic.
1: He sigut una capitania que s'han currat bastant,

0: És sempre un ser i la veritat és que vulguem donar pues, molta música, molta alegria, molt de ritme, que no siga monòtona, que siga, han fet un tipus història que porta un relat i porta una història perquè la gent comprenga el que és, que no és simplement posar un ballet i un... és voler una història i si sobre aquesta història pues, voler-la representar al poble perquè la veja. Aleshores, entonces, el que intentarem és en el que hem agarrat és intentar representar la història que nosaltres vulguem representar i no anar posant un ballet, un osa, una... no, és una història que vulguem contar i que la gent l'entenga.
1: Esta pregunta se la han preparado seguro, pero sí. No fer spoiler a la entrada de demà. Sí. Bueno, continuem per Raúl un poquet. Ja em comentaves que la família també està molt arrelada al que va ser la teua capitania d'enguany, però clar, que és el primer que se te diu quan dones la notícia de que vas a ser capità de les festes d'Aialo.
0: Pues, si vos vas que el dia la veritat, no sigues.
2: Ah, bueno.
0: I dic, com que sé? No, perquè la veritat que soc molt nerviós, em poso molt nerviós, i clar, ma mare penja el primer dia i fa, diu, però si conforme te pares tu, llavors, no sé, mare, pues si jo ho tinc que fer per la xiqueta, jo ho tinc que fer, ja està. I si soc nerviós, pues ja intentaré tranquil·litzar-me, ho farem el que faci falta. Però, perquè no tinc que ser, és que tu, dic, perquè no, que sí, que... I al final, no, la veritat és que tot m'ha saber... i la veritat que m'ho apoyen en tots, però clar, la primera cosa que em va dir, tu pot ser que sé. Per això, perquè jo sóc una persona molt hiperactiva i claro, pues, i és el que diem, però bueno, al final tot m'ha saber i la veritat que sí. Que van i estic més tranquil de lo que em pensava, la veritat.
1: Que bé, que bé. La a veure, i Laura, jo, des de l'espoiler, sí. Va ser Isa Rebuda, tira-li, no?
3: O sea, és que va ser una molt bona rebuda, la meva família es va volcar des del primer dia. Saps que al final jo tinc molt bona família i és que ara, a partir d'ara, tots els diumenges, els diumenges passar en la caseta els diumenges, per ensaiar, i no sé, és que jo me sent molt afortunada perquè des del primer minut he tingut un altre minut, gent que m'han ajudat en tot el que me feia falta i sobretot la meva família, ma mare. És que jo ho puc entendre perquè és que un altre ser que em era és com... Estava molt nerviosa, nervi constant. Jo, clar, estava molt emocionada i veure-la... Jo és que sabia que anava a fer-ho bé. Jo és que tinc molta confiança en ella, entonces sabia que tot anava a eixir bé.
2: I Laura, hem parlat de l'entrada. Però de totes les festes, quin és l'acte que espereu amb especial emoció? Siguen els moros i cristians, patronals,
0: sí,
2: ambaixades...
0: Doncs pues, com sol ser habitual és l'entrada de moros i cristians, indudablement, perquè és el moment d'explosió, el moment més emotiu, el moment més esperat, el més grandiós, també després, igual que la proclamació, també és un acte molt, molt emotiu, que de fet... Estava i jo la meva filla se m'ha quedat. Se fa superpesar quan estem allà baix veient-lo i veient que estem a la ciutat, diu, és que s'acaba en seguida. L'emoció i tot. La veritat que l'entrada és la principal, però l'entrada és lo màxim. Després processó sí, també, perquè anem a veure ens agrada l'entrada. No...
2: Laura?
3: És que per a mi és l'entrada de bandes. A mi és l'inici de les festes, la música, és que és una altra, perquè l'entrada, òbviament, és molt important i és un... l'acte més important va diferent. És un compàs, totes les compàs, les bandes, els compàs que han eixit, molt emotiu, és molt bon. I per mi és el... que per mi nosaltres també estem bé, les professors, i ja estem en festes oficials. Per mi és... té un altre color, té un altre sentiment.
1: Totalment, i me sorprèn molt la resposta, perquè sí. sempre l'entrada, sempre l'entrada, però que sí que és de veres que per a gustos els colors, faltaria més. Bueno, claro, l'altra pregunta que solen fer en aquest tipus d'entrevistes és el després. Jo crec que mai voleu que arribi ixe després, ixe de parlar en passat de les festes de moros i cristians i també patronals d'Aialo de Malferit 2026, però què espereu? Ja no sentir, sinó pensar vosaltres quan acabe tot.
0: Pues clar, serà pues, un record molt, molt memorable i per sempre, i clar, serà com un descans, una satisfacció d'haver sigut càrrec i haver intentat fer-ho el millor possible, i serà ja, com bé ha dit la pregonera, és descansar.

0: descansar, relajarse y ya tindreu en el pensament per tota la vida, perquè és que és una cosa que és impossible d'esborrar. El meu germà va ser el capità el 2019, cada dia. Entonces la meva serà igual, és que cada dia que passarà, després estaràs pensant en la capitania, en el que ha fet, el que s'ha de fer, però serà per tota la vida. La veritat que sí que pegaràs un descans i diràs, ha passat, se ho han passat bé, així tot el millor possible, i ara mos toca pues, el recuerdo i tindré sempre en la memòria que és que te dic, és que és per tota la vida, eh? I recomano que no deixen si tenen l'ocasió de ser capitans, perquè és que és una cosa que és que no te s'olvida mai. És igual que és festero, i els festers també és una vegada en la vida i és una, molt, molt emocionant i són actes festius que et toca viure un any i ja està, i ja saps que un altre any ja no va poder ser. Aleshores n'hi ha que disfrutar al màxim i després pues lo que te ha dit, descansar i ja pues, continuar en el record i veure-la una volta per YouTube, veure-la una altra volta, veure-la una altra volta. Ho feia amb un pare i el meu germà, que es va passar tot el mes d'agost, estava a la platja i estava, Raül, posa-la a entrar. I m'ho va, mon pare, ja l'ascendem una altra volta, posa-la a entrar. I es va passar tot el mes d'agost, tot el dia del germà.
1: Que bo.
0: Així n'hi ha.
1: I per a tu, Laura?
2: Jo és que no... Jo no vull ni pensar-ho, o sigui, no m'apeteix pensar-ho perquè... És que és tota la vida esperant esto, perquè jo tampoc m'imaginava que anava a ser tan jove, la veritat, i que ja estiga, i que ja estiga a punt d'acabar-se, perquè que, com a que no pensar? Perquè ho pense i entra molta tristesa. Que al final és el que ja dic, és un record que va guardar-se per sempre i que jo me sent com... És la posició que tinc, però... És que no vull pensar-ho, perquè...
1: Pensem una altra cosa, Laura. Pensem altra cosa. A qui vaig a vindre a veure l'entrada, quin lloc li recomanaries des d'on la veja?
2: A veure, és que jo crec que visualment jo crec que és l'Ensanche, perquè és el lloc més obert, on millor es veu, i jo crec que l'Ensanche per la il·luminació, per tot el que n'hi ha. La veritat, jo diria un punt emotiu i tal, però clar, no pot vindre tot el poble, o sea, tot el món a ma casa.
1: Raül Barber, Sanz, capità cristià, capitana Moro, que seguiu gaudint d'aquestes festes i moltes gràcies per haver passat els micròfons de Ràdio Ontinyent.
2: A vosaltres,
0: moltes gràcies.
1: I tornem.
3: Agafem aire i el lío, vinga.
4: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
5: Preparat per a les festes. Mira, que cap, perquè esclaten les patronals i de moros i cristella lo de Malferit. Entrades espectaculars, la conquesta del castell i molta, molta diversió. No deixes que t'ho conten i vine a viure-ho.
6: A les 7:15 de la vesprada, primer partit de la pretemporada. I Eclano, de Ontinyent, a Diabetes Sabte. A les 7:15 de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero.
7: Sense això? Ja es respira la festa als nostres carrers. Música, pólvora, moros i cristians, sopars a la fresca i moments inolvidables. L'Ajuntament de Benicolet et convida a les patronals. Del 31 de juliol al 9 d'agost, vine a compartir, celebrar i fer poble amb tots nosaltres. Benicolet t'espera. Viu les festes amb nosaltres. Consulta la programació a les xarxes socials municipals.

0: Hoy por hoy ho tenien la Vall d'Albaida. Especial Festes de Moros i Cristians de Hielo de Patrocinat per Doria de Festes de la de Hielo de Malferit. Esteban Arroyo Marín.
1: La una i mitja, seguim en directe des d'ací, des d'allà, allò de Malferit. Com hem dit abans, tenim el saló de plens ací ple, entre càrrecs festers, autoritats, gent que ha volgut vindre doncs, a veure com fem ràdio en directe, perquè, com hem dit, estem en directe. Les festes també tenen els seus màxims representants. Ens acompanyen ara, ací al nostre costat, Elena Benavent, regina de festes, i Hugo Calabuig, fester major, dos joves que estan representant a tot l'any tan especial, Tomàs.
2: Així que cal saludar-los. Elena, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
3: Un poc nerviosa.

0: De veritat.
1: Per què? Per l'amic?
0: Per tot.
1: Per tot. I això, però per què tens aquesta sensació, aquest sentiment? Són nervis d'emoció, nervis de...
0: Pues al final és un poc de tot. O sea, estic nerviosa de que vull fer-ho bé, però al mateix temps tinc que, com això, no ho faré tan bé com volia.
1: Però per què no vas a fer-ho tan bé com volies? Cadascú té perquè... que fer-ho com vol i com pot, faltaria més. I cada festera, i cada festera major crec que et posa any rere any.
0: Claro.
2: I cada...
0: Sí, sí, o sea, ho tinc clar, o sea, sé que, per exemple, en l'ot...
1: Hugo, tu com...
3: Algo gran, però tal, tranquil. I en ganes, sobretot en ganes.
4: Algo gran d'elles per...
3: Les primeres festes, fester, i són les primeres que jo porto sempre. I com a tal, estes festes per això, perquè són molt diferents.
4: Elena, com que vos van nomar?
0: Jo és que he sigut nerviosa a l'escenari i jo l'últim que pensava és que no. Entonces jo estava super tranquil·la i de repent quan vaig sentir el meu nom, ja, se me va venir con reaccionar. Es festes, m'ha estat movant d'infant, és que tu penses que és mentira i jo. És que jo encara hi havia de que he sigut jo com l'elegida per representar tot el poble.
4: Hugo?
3: Jo també coincidís totalment en el pres de sentir el meu nom. No recordo simplement començant-me... però sentir no...
1: Aquest és nervis. Bueno, jo volia dir-li, si per tingueu en casa, perquè és la ben que som més de... Ah, este vestit, a sol o altre, com esteu organitzant-vos i com està sent... I segur esta setmana faltaria més, però com esteu portant-ho? Com està portant la família, amigues, com esteu...
0: Pues, a veure, jo estic a veure que per al mig any el tot això va ser un... Perquè jo volia uno, me va estar aixina i vam acabar en la primera opció. El vestit... Per exemple, el blanc, que per a mi era tot. Jo i ma mare en si van coincidir de, és este. I va ser superfàcil. Dies de buscar i ja està. I després ja a disfrutar el dia de vestir. I al final, i si dia, sí que vam estar nerviosos al vestir. Ser fotògrafo i tot això, però dins de tot va estar superbé.
1: Com estàs bé?
3: Pues ma mare sap lo que... Sí que en casa sí que es on ixen els nervis, que tot isca bé. Però sí, el que estàveu comentant, en aquest cas els trajes, pues, sempre han coincidit, sempre ho han tingut clar. De fet, el traje que em vaig posar per a la proclamació i que torna a entrar va ser veure els dos i van dir és este. I així anava a ser i pues, bé, coincidim.
1: Més mal que hi ha un vincle, ahí, entre mare, fill, filla, faltaria més. Bueno, jo volia preguntar-vos un poquet per el Banates, ja ens han esmentat. Que ostres, que dugueu a tope des d'on anem a dir estos previs com els que, no, que van a vindre, no, però com estan sent estos dies previs de programació, d'actes, com està sent, Elena?
0: Pues jo nerviosa, sobretot sopar de gala, que quasi es quedem sense sopar de gala, entonces ese dia jo estava que, jo estava a mare i els que volien plorar, o sea, en la opció igual estàvem les dos super nervioses, però ja després a l'ardos i tot això. Nosaltres lo fort és com que ja ha passat, ara ja és més per als capitans i els altres càrrecs. Entonces ara ja estem com més tranquil·les i ja, com ja queda menys una setmana, pues l'únic que queda ja és disfrutar-ho tot.
1: Tu, Hugo?
3: Jo, pues, aquestes setmanes prèvies, certidumbre d'aquell dia de tot el poble, ser un record que mai se m'olvidarà, eixir del local ixet d'on es va preparar el sopar i veure a tant de gent volcada per a que eixir avant aquest dia, va llamar molt l'atenció. I aquestes setmanes prèvies, pues, sobretot aquesta última setmana, a getrejar, perquè tal, acabem això, és que ja són que està mitges, pugem al bou, l'acte de la nit, i en tot moment tinc coses que fer, entonces és un no parar constant.
1: O sigui, com està sent per a vosaltres representar el vostre poble? Són paraules molt grans, no, Hugo?
3: Sí, pues per a mi és una il·lusió molt gran que tinc, que espero complir-ho bé i en... I com jo vull, que realment, no com el que vull que veig a la gent, sinó sentir-me satisfet jo de mi, no que la gent es senta bé per mi. No sé si m'arriba a explicar-ho.
2: Sí, sí.
1: T'ho explica perfectament, eh?
2: Gaudir-ho.
3: Gaudir-ho jo, sobretot. Exacte.
2: Elena?
0: Jo sí que és que jo al principi estava molt nerviosa, però després veu a Hugo que estava tan tranquil i per me parlava tan tranquil que dic, pues vaig a fer com tu al final, perquè és me veu jo tan nerviosa i tan tranquil que dic, però vaig a fer com tu, o sea, vaig a pensar en com puc sentir-me, a disfrutar-ho jo i que i deixar de lo que opinen els demás.
2: Quants festers i festeres sou? 14 en total.
0: 8 xiques i 6 xics.
2: I com és la relació entre vosaltres, ara que no vos escolten la resta?
0: A veure, jo crec que se coneguen des de sempre i jo, de fet, hi ha un d'ells

0: que és el meu germà bessó. Entonces, la relació que tinguem ja és com quasi de família, entre tots.
1: Jo, pues, jo opine que la relació que tinguem és molt bona. Sí que discutim moltíssim per moltes coses, per bobades, però bueno, al final és el que té estar convisquent moltes hores junts.
2: Sí, que tenen que haver-hi... Sí, no, vamos, vas a tot, la veritat, però això fa molta pinya. I vosaltres se definiríeu com una en els actes, animar-vos, en això de costar balsar-se llit, quines, que teniu ganes d'anar sempre pront a casa. Com esteu ajudant-vos entre vosaltres en aquest sentit, Helena?
0: Pues no sé, és que a veure, per exemple, en els actes que tenen que pujar jo i Hugo, sempre es veus ahí, a tu sentats, ahí riguent-se, fent coses, ahí per animar. O per exemple, en el sopar de gala, que no acaben de dir una frase i ja estan tots xillant, aplaudint, intentant com així animar-nos i que se mos vagi un poc.
1: Jo, des de luego, sí que considero el que heu dit vosaltres una pinya, perquè des de luego que esta setmana estic veient més a tots estos que a la meva pròpia mare. Entonces sí que és una pinya, sí.
3: Per finalitzar, què li diríeu als menús d'Aielo de Malferit, a aquests xiquets i xiquetes, per a que algun dia siguin, per què no, festers com vosaltres? Helena.
0: Jo és que, per exemple, quan vaig acabar de la proclamació, me vindran unes xiquetes xicotetes, en seguida corren encara a mi, dient-me que volien fer-se una foto, que perquè pareixia una princesa, i jo em vaig ficar a parlar amb elles, i estava també sa mare i tot això, i estava dient-les, a veure si d'ací uns anys sigueu vosaltres les que estigueu així, no sé què, i en si estaven super emocionades. Entonces, a mi això, parlar amb els xicotets, veure que siguen, i veure la il·lusió que tenen quan ens veuen a nosaltres vestides de blanc, i tot, a mi això, pues, em va alegrar la nit directament.
1: I jo, d'altra banda, els dic que s'animen, perquè és un any només, una volta passa això, i que no va canviar res de la teua vida fora d'esto. La teua vida va seguir igual i és un any diferent per a gaudir-lo i que jo crec que sí que mereix la pena. Jo les ho recomano.
2: Doncs, Helena, Hugo, per tancar, per als últims dies que venen, per a esta recta final, per a esta traca final que es comença, un acte, algun moment que espereu amb major il·lusió.
1: M'adelante ara, jo espero en real il·lusió l'entrada de la carrossa a l'Eixample. Jo crec que és el moment més emocionant de tot, el dia de l'entrada. Veure els nostres pares en la tribuna també em farà principal il·lusió, entonces jo em quedo en aquest moment.
0: Jo d'aquest moment tinc ganes, però també tinc moltes ganes, i crec que més de les provessons del dia de Sant Engràs i tot això, perquè es vestim de falleres, entonces tinc moltes ganes de vestir-me de fallera, perquè al final el dia de l'entrada jo ja m'he vestit de blanc, entonces tinc ganes de... perquè a Sona ja lo, pues, no són tradicions de vestir-se de fallera, entonces...
2: Però, vamos,
0: sí,
2: brutal. Doncs a gaudir-ho.
3: Però, exacte, ho disfrutareu. Helena Benavent, gràcies als dos i que sigueu gaudint.
1: Gràcies.
3: Nova pausa de publicitat.
2: Tenen millor formosa la secreta que en les festes de morts i cristians. Es veiem molt sencerets, eh?
3: Sí,
2: es veiem molt sencerets,
3: sí. I això que segur que lleven, porten molta festa allà darrere,
2: Uau,
3: eh?
2: Que si festa portaran. Que morro i quina enveja, eh? Quina enveja. Agafem aire un poquet i després tornem que tenim més convidats i convidades.
3: Sí, fins ara.
4: Hoy por hoy, Vall d'Albaida.
5: Atención, se declara oficialmente el estado de supervivencia veraniega.
6: Prepárate en Bricochimo para las noches más calurosas, ventilador de techo de tres aspas. Para los kits, bolsas térmicas, neveras, ventilador. En Bricochimo te puedes preparar para cualquier alarma veraniega. Bricochimo, Avenida Almach 65, Onti.
7: Arriba agost i otos bategan de l'1 al 8, diu les nostres fills. Dies grans de cuport, tradició i revet, les úniques són Mana la Germanor. No deixes que t'ho conten. Consulta tota la programació a les nostres xarxes socials. Regidoria de Festes, Ajuntament d'Otos.
8: Et parle des de les properes festes de Moros i Cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7. I al web larosacalzado.com.

0: Hoy por hoy tenien la Vall d'Albaida. Especial Festes de Moros i Cristians de Aielo de Malferit. Espai patrocinat per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Aielo.
1: La 1:42 minuts i pareix que fa ja un momentet que ja hem arrencat, que foren les 12:20 quan hem començat el programa.
2: Això estem bé, Esteve. Sí. Això és una bona senyal.
1: Sí, sí, sí.
2: No sé jo per a la gent que està així sentat, però ho estaran parlant d'allò més bé, faltaria
1: més. Igual que els que estan escoltant-nos
2: sí.
1: A través de la ràdio tradicional, el 89.5 de FM, radioontinyent.com, l'app de la SER.
2: Si seleccionen Radio Ontinyent,
1: correcte.
2: Si no, escoltaran a Madrid, escoltaran Ontinyent.
1: O també, per què no, dir-li a Alexa que volen escoltar Radio Ontinyent Cadena Ser.
2: Que... Ai, jo no tinc Alexa, però bueno, jo em poso l'app i ja està. Cadascú que trie com vulga.
1: Sí. Anem a tancar aquest programa amb dos persones imprescindibles per a que tot funcione. El president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians, Miguel Mateu, i la regidora de responsables, junt amb moltes altres persones, de coordinar una celebració que mobilitza tant a poble com a visitants. Miguel Mateu, Mati Castelló, bona vesprada als dos.
3: Hola, bona vesprada.
2: Com esteu? Falta res per a un dels moments de major logística, de major tensió, de majors nervis de tot l'any, per no dir el que més. Com esteu? Comença per la regidora, Mati.
4: Pues jo estic molt emocionant i amb moltes ganes. És veritat que la logística és brutal per aquests 3-4 dies que van a tope, però sí que és veritat que junt a l'associació de festes i tota la gent que participa en les festes cristians portem ja quasi un any preparant-les. Estos dies sí que és veritat que estàs més nerviosa perquè vols que tot isca bé, que isca el millor possible, que si falta això, però la veritat és que la preparació és tan, en tanta previsió que ara ja arribes més tranquil·la.
3: Sí, jo m'unis també a les paraules de Mati, perquè al final les festes comencen a preparar-se quan s'acaben unes. Aleshores, ja portem un any treballant en els dies grans que comencen demà. Aleshores, ara sols queda ultimar preparatius, que ja ho tinguem tot ultimat, i ara ja està tot el peix
2: de mot.
3: Sí. Aleshores, això és acabar de disfrutar i ja està.
1: Mati, com han anat els nervis durant aquestes setmanes, mesos, i aquests nervis d'organitzar?
4: Pues bé, perquè ho agarren. La veritat és que la regidoria de festes s'ha d'agarrar en temps. Enguany ha sigut un poc especial, perquè, com han comentat, el Festet Major, ja ho tenies tot organitzat, tenies un sopar de 600 persones, sopar regala, així que tenia una il·lusió tremenda, els pares i els mares també, i jo també, per què no dir-ho. I de cop, per repent, te se crema una empresa de reciclatge, comença a eixir fum i ens recomanen que no eixim al carrer.

0: anàvem a un local que no estava preparat, que en tota la bona voluntat de la CRT ja mos el cedien, i gràcies a tot el poble i a tota la joventut ho vam poder fer.
1: Ahir es veu la germanor, eixa, eixe poble, quan el poble va tot a una, no?
0: Sí, sí, quan és una necessitat i que ningú pregunta. I la gent que va cridar, Mati, baixem, i no, perquè ja no cabem més gent així fent faena. La veritat és que va estar molt bé.
2: Uh-huh. El poble salva el poble.
0: Sí, sí, sí. Per això diria que no té res a veure, però sí que el recordava a Ixa d'Anna, quan anaves a llevar fang.
2: Sí, la resiliència de la joventut, el fet que estiguin ahí baix.
0: I sobretot la gent jove, la gent jove que de vegades pensem que no són conscients d'on estem, i sí, sí que ho són.
2: I ens alegra perquè estem així, i això s'ha quedat en una anècdota i és una cosa que també ens alegra per eixa part. Miguel, continuant amb tu. Vull parlar per part de l'associació. Sabem que les festes continuen endavant any rere any, però sabem que també n'hi ha aquestes ganes de millorar i de aquestes festes de moros i cristians, conjuntament amb la regidoria, que sabem que això és un treball de feedback, sí, sí, sí, de dar i de recibir.
3: Exacte, a veure, l'associació, com ha dit abans, portem un any treballant conjuntament, jo ho dic a Matins i l'Ajuntament, entenent avorrit ja, però la veritat que n'hi ha molta complicitat i tinguem, pues, al final es tracta d'això, són unes festes moros i cristians i patronals, i té que haver això, té que haver una unió i un treball conjunt. Principals reptes, pues, al final, les festes de moros i cristians, el principal repte que tinguem és el fet de millorar, sempre es tracta d'anar i millorar. Vam adelantar l'entrada de bandes, principalment pel tema de... I al final l'entrada de bandes, els protagonistes són els músics, i donar-li aquest protagonisme. En guany que s'ha quedat en aquest avançament, demà seran... L'any passat van ser a les 10 i mitja, aquest any serà a les 11, i volíem això, que es consolidara, després per l'espera tinguem l'entrada, que també esperem que siga rapideta també, i en guany... Tinguem també el repte de les ambaixades, que no acabem tampoc tan tard, anem a intentar que comencen en hora i que no es facin molt pesades també. Tinguem un gran ambaixador, que segur que ho faran superbé, i així, no, quan antes disfrutem, pues antes podrem disfrutar tots de l'orquestra i de tot el que vinga.
1: Mati, tu has tingut algun càrrec fester?
0: No, soc festera, però no he tingut cap càrrec.
1: T'agradaria?
0: No ho sé.
1: Ho saps. Sí, a què ve aquesta pregunta?
3: Una gran pregunta.
1: Què té més responsabilitat? Ser càrrec fester o regidora de festes? Vull dir, l'organitzar una capitania o organitzar unes festes?
0: Jo m'imaginé que organitzar una capitania... Jo vaig ajudar la meva amiga l'any passat, que va ser també capitana. Sé que és molta feina. Una cosa és la feina, l'altra cosa és la responsabilitat. Jo crec que la regidoria de festes té molta responsabilitat. Acabem de passar una setmana de vaquetes, que ha estat molt bé, no ha hagut cap incidència, però podria haver. Hem passat un mes d'espectacles que han estat tots perfectes per haver pogut dir alguna cosa malament. Ja hem parlat del sopar. Ahir hi ha molta responsabilitat, perquè moltes vegades no depèn de tu. La teua capitania, m'imagino que treballa molt, és teua i la fas, però així n'hi ha moltes variables que poden no eixir bé, o...
2: Cultural, programació festera, sopars,
0: dinars... Damunt és que jo soc la regidora tant de cultura com de festes. Aleshores, és
2: molt intens. T'enjunta tot,
0: Sí, sí, és molt intens.
2: I preguntar-te, Miguel, per opinions ja. Jo veig així davant el capità i la capitana que feia una estoneta xerrarem amb ells. Com estàs veient-los en aquest any tan especial per a ells?
3: Estic veient-los molt bé. Ellos,
2: a veure... Quin somriure més gran,
3: Sí, a veure, els càrrecs d'enguany, a veure, són festes de cuna. No és una cosa nova que es vinga, sinó tant com Nerea, Raül, Laura, Carme, Hilario, són festes de tota la vida. Són coses, són, com ha dit Laura, és un somni complit. Entonces, es vegen moltes ganes. Sé que tenen moltes ganes de que plegue demà, que és el seu gran dia. Entonces, jo sé que ho viuran al màxim, i quan aplegui el dia 5 ploraran de que s'hagi acabat. Ho sé.
1: Les festes van evolucionant, no? Conforme va evolucionant tot, conforme va evolucionant la vida, però mantenen eixa tradició. Com s'aconsegueix este equilibri, Mati?
0: Pues no perdent mai de vista els nostres orígens, la nostra cultura, la nostra essència. Anem canviant coses, com deia Miguel, per a millorar, però sempre tinguent aquest punt de partida nostre. Abans he comentat,

0: poblacions. Jo crec que les festes d'ayer, o igual que és d'olleria, o és d'on tenien, són úniques. I cadascú, dins de la seva idiosincràsia, és el que ha de millorar.
1: Exacte, jo penso com Mati, al final les nostres festes són festes de moros i cristians i patronals. Així formem un equip, ajuntament, associació de festes i l'església com a representant de la part lo que és patronal. Aleshores intenta sempre, n'hi ha una tradició, n'hi ha unes arrels que n'hi ha que mantindre i n'hi ha que, com he dit abans, millorar-les sempre. Doncs es tracta de treballar en equip i una cosa complementa l'altra.
2: Abans, no recorden qui ho ha anomenat, ho hem parlat, que clar, per organitzar unes festes, per a que tot estigui a punt, darrere hi ha molta gent treballant. No sé si voleu dir alguna cosa d'eixa gent que pareix com que...
0: Més invisible, no?
2: Sí, no?
0: Sí. Ixe treball invisible, pues, des d'ací de l'Ajuntament, per exemple, tot el tema del personal de manteniment i d'obra, no es veu, però tu arribes a l'entrar i està tot a punt. I màgia no és, són manetes treballant, arriba un sopar, arriba un acte a la plaça, està tot enllestit per a que comence. Pues, tota aquesta gent és imprescindible dins de les festes.
1: Sí, jo igual, jo el dia de la proclamació ja ho vaig dir, jo sóc la cara visible de l'associació com a president, però darrere de mi, a la meva junta directa, la junta de govern, tot estan tots els comparsistes que... Pues al final són tots els que treballen per la festa. Jo puc, el que ha dit, puc pues, tindre la meva responsabilitat, però darrere de mi hi ha un gran equip que fa possible que tot pugui eixir. Igual com també l'Ajuntament té seus treballadors, nosaltres també l'associació té seus comparsistes que són els que disfruten, però també amb responsabilitat del càrrec que tenen i de la labor que tenen de fer disfrutar al poble.
3: I com queden, crec que 5 minutets ja per arribar a les 2 de la vesprada, cal fer la tasca de la pregonera i del pregoner. Cal convidar la gent de la nostra comarca de la Vall d'Albaida.
2: Sí, però abans volia jo preguntar...
3: Ah, pues tira-li.
2: Sí, no, per l'economia local, perquè unes festes també fan d'atracció, no? Per a la gent, per a aquesta gent que ara aneu a dirigir-se després, és una manera d'ajudar a comerços, a restaurants, no?
3: I és que a més jo crec que avui en qualsevol bar o restaurant no crec que ni que t'agafi ni del telèfon.
0: Segurament
3: imagina't,
0: no.
3: Imagina't, segur.
0: Per exemple, ahir en l'espectacle de Pep, de 700-800 persones en Aielo, que eixes a sopar, que eixes a comprar, que estàs allí fent un gelat en l'avinguda, i estos dies igual. Vull dir, sí que n'hi ha un menys d'economia. Sí que es nota que la gent està en el carrer i estem gastant.
3: I aquesta gent també treballa pel poble. Si ho pensem d'aquesta forma, és així, totalment. Les deixo ja que faig una tasca de pregoners o pregoneres o...
2: Sí.
3: Doncs, avant, 33 municipis de la Vall d'Albaida, el vostre el deixar, 34 municipis de la Vall d'Albaida. Què voleu dir-los? Espera que passen, ja no són demà, sinó els dies que venen de festes, comencem per Miguel.
1: Pues jo dic que, sobretot, que no tinguem por a la calor. Que no fa calor. No fa.
3: La setmana passada estàvem parlant de 44, claro, fa dues, de 45...
1: Final, I ja està. Que vinguin, per favor. Que vegin, com ha dit Mati, cada poble té la seva idiosincràsia. Però allà lo té la seva forma. Les festes d'allà lo són especials. Així que convidem a tota la gent, no només de la Vall d'Albaida, sinó de tota la província de València, d'Alacant, d'on vulguin, que tenen les portes obertes, que es acollirem com en casa, no sols demà, sinó la resta de dies, que també hi ha actes importants, tinguem professors, tinguem ambaixades i tinguem molta festa per davant, així que seran benvinguts i benvingudes.
2: Mati?
0: Pues el mateix, convidar a tot el món que vulgui vindre a disfrutar dels modos i cristians. Pensem també que després per la nit, després, que tinguem un poquet per a cada perfil de visitant que pugui vindre a Yelo. I que si fa calor, pues una calçalleta i se n'anem.
2: Doncs cal recordar que tota la programació de les festes d'Aielo, d'aquestes festes patronals i de morts i cristians, es poden trobar socials de l'Aielo i les xarxes socials junta de i cristians. Doncs Miguel Mateu, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: I Mati Castelló, moltes gràcies per acollir-nos així a la vostra casa per fer aquest programa en directe.
0: A vosaltres per donar-li difusió a les festes de morts i cristians d'Aielo.
2: Gràcies. Tomàs, fem aquest últim paronet de publicitat.

0: on tenien ja preparat el dispositiu especial per a la Setmana Gran de Moros i Cristians, que tindrà lloc del 16 al 24 d'agost, així com els dies previs. L'Ajuntament ha celebrat una reunió de coordinació amb la Societat de Festes, la Policia Local, Policia Nacional, Protecció Civil i els diferents departaments municipals per planificar els actes, els talls de carrers, els horaris i tots els servicis necessaris. La regidora de Festes, Àngel Muñoz, ha destacat que els preparatius impliquen la coordinació de centenars de persones entre personal municipal i extern per garantir que les festes es desenvolupen amb normalitat. A més, ha fet una crida tant al veïnat com a les persones visitants perquè gaudisquen de les festes amb civisme, respectant la convivència i fent un ús responsable dels espais públics i del mobiliari urbà. Si continuem a la capital comarcal, avui s'estrena la nova residència de la Beneficència que culmina al barri del Jombo. Les noves instal·lacions quasi d'obcendre, passant de 41 a 97 places, espais més amplis, moderats a les necessitats més majors. L'alcalde ha destacat que el projecte obria una nova etapa en l'atenció a les persones majors d'Ontinyent. I per altra banda, la Diputació de València ha aprovat una inversió de prop d'1,2 milions d'euros per completar la museografia del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana. El director de l'Etno, Joan Seguí, ha explicat a Ràdio Ontinyent que la museografia permetrà donar contingut als espais expositius amb recursos audiovisuals, interactius i peces patrimonials. L'escoltem.
1: Crear. Diguem el discurs, un discurs, una història en tres dimensions dins, i és una història que ha de ser atractiva, que ha de ser moderna, que ha d'agradar, és un equilibri, a vegades difícil, i ha d'agradar i ha de ser suficient per la gent que ho ha viscut, la gent del de la comarca, que coneixen moltíssim, perquè ha sigut la seva vida. No ens enganyem, i està en l'ambició nostra que sigui una història internacional.
0: I al web de Ràdio Ontinyent Cadena Ser tenen tots els detalls. Ara, agafem aire i entrem en comarca.
2: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo 19,90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
3: Albaida y su circuito se deslizan al desafío del slalom. El sábado 1 de agosto celebramos el campeonato slalom de la Comunidad Valenciana en una velada nocturna. Precisión, destreza, frenadas, acelerones. Todo en uno para dar espectáculo. Recuerda, el 1 de agosto a partir de las 20 horas tienes cita en el circuito Albaida con el campeonato slalom nocturno. Entradas populares y niños gratis. Patrocinan Champs Power, Escudería Bengala, Ayuntamiento de Albaida y Federación Valenciana de Automovilismo.
0: La Generalitat ha resolt la convocatòria del Pla Restaura 2026 dotada amb més d'un milió d'euros que permetrà finançar 110 actuacions de modernització, conservació, equipament i restauració de museus i béns patrimonials de la Comunitat Valenciana. Les ajudes busquen millorar les infraestructures museístiques, fomentar l'accessibilitat, incorporar noves tecnologies i garantir la conservació del patrimoni cultural valencià. A la Vall d'Albaida, Agullent rebrà prop de 6.000 euros per a completar la tercera fase de l'exposició del Museu Molí Fariner. A Albaida, el Museu Internacional de Titelles obté més de 10.000 per a substituir els equips de climatització, mentre que la Casa Museu José Segrelles frega els 6.700 euros per a actuacions de modernització i conservació. A més, el Museu Internacional del Toc Manual de Campanes serà el projecte amb més finançament de tota la comarca. També a Bocairent, el Museu Antonio Ferri comptarà amb més de 5.700 per al seu disseny museogràfic. Finalment, a Ontinyent, la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia rebrà aproximadament 2.800 euros per a l'actualització del seu material audiovisual. Més qüestions, anem municipi per municipi, perquè Fontanars dels Alforins ja mira cap a 2027, any en què commemorarà el centenari de la seva Constitució com a municipi. Amb aquest objectiu, l'alcalde Julio Biosca s'ha reunit amb el president de la Diputació de València, amb Vicent Mompo, per demanar el suport de la institució als actes previstos. Entre les iniciatives hi ha l'edició d'un llibre sobre la història del poble, la recuperació de símbols locals i la composició d'una partitura per a l'himne de la patrona. Escoltem les paraules de l'alcalde.
4: Notem i sentim el recolzament i l'espenta de la gent del poble que vol, diguem, que aquesta data siga significativa. Aleshores, és com una reafirmació de l'interès que tenim per fer que el nostre present com a poble siga el que és molt bo, però que el nostre futur, diguem, que no siguin només 100 anys, sinó que siga molt més. Aleshores, i la suma de tota la participació, la implicació, diguem, que ens reafirma com a identitat de poble que som.
0: I allà lo demà.

0: Preferit en finalitzar les obres de substitució de les finestres de la part antiga de l'escola infantil municipal La Serratella. L'actuació ha permès renovar una fusteria que havia quedat pendent d'altres reformes i millorar així l'eficiència energètica de l'edifici. Els treballs han suportat una inversió de prop de 44.000 euros finançada a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputació. Des de l'Ajuntament destaquen que aquesta actuació contribuirà a reduir el consum energètic i a oferir unes instal·lacions més confortables tant per a l'alumnat com per al personal del centre. I de les inversions locals passem a un projecte que abasta tota la comarca. La Mancomunitat de Municipis desenvoluparà un nou model de resiliència rural i adaptació al canvi climàtic amb el suport de la Diputació. El projecte contempla mesures de prevenció intel·ligent d'incendis, recuperació de sòls degradats, educació ambiental i la posada en marxa d'un Living Lab, un espai de col·laboració entre universitats, empreses i administracions per impulsar solucions innovadores. La iniciativa forma part del programa d'innovació de la Diputació, que finançarà 13 projectes repartits per diferents comunitats valencianes. I acabem parlant de solidaritat. El Fons València per la Solidaritat ha mobilitzat més de 100.000 euros per donar resposta a la crisi humanitària provocada pels terratrèmols de Veneçuela. Entre 17 ajuntaments que han fet aportacions extraordinaris, hi ha 2 municipis de la Vall d'Albaida, l'Olleria i Castelló de Rugat. Els recursos permetran desenvolupar 2 projectes coordinats amb ACNUR i UNICEF per distribuir material d'emergència a 375 famílies i restablir els serveis d'aigua, sanejament i higiene, amb l'objectiu de beneficiar directament unes 4.500 persones. I anem a l'agenda. A Ontinyé, la programació de l'estiu jove continua aquest divendres amb una de les activitats més esperades pels joves. A partir de les 8 de la vesprada, la piscina municipal acollirà una festa holi i d'espuma organitzada per la regidoria de joventut. I si entrem a la resta de municipis de la comarca, allà a lo de Malferit, les festes patronals continuen avui. A les 7 i mitja de la vesprada es disputarà el trofeu de festes de Raspall al Trinquet i la nit continuarà amb el 5è festival folclòric d'intercanvis a la plaça del Palau del Malferit. Després serà el torn del tradicional correfoc pels carrers del municipi. D'allà lo de Malferit passem al municipi de Benicolet, que també viu ja els primers compassos de les seues festes patronals. Aquest matí s'ha celebrat una cursa de natació infantil i de vesprada la societat musical recorrerà els carrers en cercavilat junt amb els festers d'enguany. També contar-los que la festa s'allargarà fins ben entrada la matinada amb l'actuació de l'orquestra Freedom. L'alcalde de Benicolet, Ivan Martínez, ens ha contat com afronta el municipi aquests dies tan esperats.
1: Van començar ja en el pregó de festes. El pregó de festes dels moros i cristians. Es presenten totes les filaes i, com no, les capitanes que vostè té este any, la capitania, la Fira Pilates. En este cas, en guany, tinguem 2 capitanes, que són Elisa i Araceli. I a partir d'ahir ja no parem hasta el divendres, que comencem el divendres dia 31 de juliol, és la vespra de festes.
0: I continuem el recorregut per la comarca fins a Bocairent, on aquest divendres també hi ha una agenda ben completa. A les 8 s'inaugurarà al Museu Antonio Ferri la col·lecció amb obres del pintor. I a les 11 la plaça de Bous acollirà un concert de jazz del Miquel Asensio Quartet. A més, el Mercat Municipal posa en marxa la campanya a l'estiu El Mercat et Premia, que s'allargarà fins al 14 d'agost. El cap de setmana continuarà amb la festa de l'estiu. I sense deixar les propostes culturals, disculpen, Guadasequi serà aquest divendres una de les parades de la mostra de Titella d'estiu a la Vall d'Albaida. A les 9 i mitja, la plaça del poble rebrà l'espectacle Royal Cirque de la companyia La Pica. I a aquesta nit, el 3 d'eixida, les seues celebracions en la tradicional Nit de l'Olla. Les activitats començaran amb l'inauguració de l'exposició Mans Hàbils i culminarà amb el sopar de comparses a la plaça del Santíssim Crist dels Prodigis. Després dels actes religiosos del matí, la vesprada deixarà pas a la gran cavalcada de disfresses, la processó, un castell de focs artificials i ja de matinada el correfoc i la rebel·la amb l'orquestra en joia. I tanquem aquesta agenda a Llutxent, però canviant la música i la festa per una proposta per gaudir de la natura. La ruta de la Sénia culminarà amb els tradicionals contes a la llum de la lluna, una activitat que convida avui a descobrir un dels paratges més emblemàtics del municipi.
2: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
0: Contant-los que en la crònica esportiva cal destacar que el femení va acariciar el TIF, però va acabar caient a la final davant l'Elx a la tanda de penals. Enhorabona pel treball a les xiques. Per altra, el 31 s'estrena demà la pretemporada davant el Yeclano de Porter Solidarity. El partit es destinarà a la Fundació Diaro. El partit es jugarà demà al Clariano a les 7 i quart de la vesprada. Demà tenim l'eslàlom circuit d'Albaida i en el marc del circuit de carrers populars de la Vall d'Albaida, avui és la volta a peu a Castelló de Rugat. Recordar-los que està de guàrdia Ontinyent la farmàcia de Sant Rafel, a la Vall d'Albaida, la de Benissoda. Que tinguin una molt bona jornada i un bon cap de setmana.

0: benefici de la Fundació Diabetes Zero. Dissabte, a les 7:15 de la vesprada, tots i totes amb els xiquets i xiquetes de la Fundació Diabetes Zero.
1: ¿Más de 35 compañías de luz comparar una por una? ¡Me loco!
2: En Tu Energía lo hacemos por ti. Analizamos tu factura gratis, te mostramos las mejores opciones y tú eliges cómo ahorrar. Tu Energía. Tú eliges. Tú ahorras. Tú ganas.
3: ¿No será Tu Energía?
2: No, no. Tu Energía. Infórmate en tuenergia.es.
4: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed, nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no para los... Tú también quieres diferente con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
5: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. A Benigànim t'acompanyem de justificació final. Si és passar l'oportunitat, geniers.com.
6: Esto sí son rebajas, solo en Rapimueble. Apilable de salón 269 euros, dormitor 119, portable cheslón 449 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin ir a pagar dentro de meses. Estamos muy cerca de ti y en Rapimueble.
7: Et sona ser empresarios?
8: Re amb la ràdio i les empreses, no?
7: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
8: I què cal fer per apuntar-se?
7: Pots fer tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios...